0: Allò on et toc d'una classió es mogatau. Que hi caure el cançon. Ama, que aquí tarda que cau a llana.
1: Ma que la cot pungut pa.
2: Ayaw na lagi tagda. Kay ikaw ra gyud ang maalkanse. Ayaw itandi ang 20 pesos sa peso.
1: Ma,